Coneixes Mon, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a mon.es.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Matina Codina Best Moment.
1: Hem recuperat aquest clàssic de la Kelly Clarkson, Since You've Been Gone.
2: Català que far dels retards de Rodalies durant els danys morals causats per la...
1: John Travolta.
3: Com és,
1: Alan? Jo em penedeixo molt que no, el Barça no s'ha carnissés el dia del clàssic.
4: Tot jo no.
1: Arribo a saber què passa...
4: Exacte, sí, perdó, jo sí.
3: Aquest festival, ens van fer manifestacions al Finlàndia amb la cançó Leikinhei, no algo així, no sé pronunciar. Lie...
1: És igual,
2: sort que has puntualitzat que no sabies pronunciar.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Escoltes
1: tots els èxits de la música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Please welcome Olivia Dean.
2: Aquest és el So Rack 105.

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Your husband is coming.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
1: On sona el

0: els teus artistes preferits.
1: La teva música.
0: Aquest és el so.
1: RAC 105.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt. Un besito i fins

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Matina Codina Best Moments.
3: Hem recuperat aquest clàssic de la Kelly Clarkson, Since Bingon.
4: Català, que far dels retards de Rodalies durant els danys morals causats per la...
3: John Travolta.
5: Com és ara?
3: Jo em penedeixo molt que no, el Barça no s'ha carnissés el dia del clàssic.
6: Tot jo no.
3: Arribo a saber què passa...
6: Exacte, sí, perdó, jo sí.
5: Aquest festival. Ens van fer manifestacions al Finlàndia amb la cançó Leikin Hei, no algo així, no sé pronunciar. Lie Kim Hei Tim.
4: Sort que has puntualitzat que no sabies pronunciar.
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: Això només passa als Jatardes.
7: Mira, hola.
8: L'Enric Font i companyia.
7: Hola.
8: Tomàs, Torroella de Montgrí.
7: Hola, Tomàs.
8: Hòstia, a mi el que em fa sentir nen o em sento nen és quan ens trobem amb els amics.
7: Ai.
8: Quan ens trobem amb els amics, amics de fa 40, 45 anys, doncs encara ens diem nen.
7: Oh.
8: Per això ens sentim nens. Vinga, va, gas.
7: Gas.
8: I maco el programa que esteu fent avui.
7: Ai, gràcies. Sí, que us veieu, us saludeu allà. Què passa, nen? Sí, exacte. Com el nen de Castefa. Que, per cert, van fer una cançó de Què passa, nen? Oita, aquesta. Què passa, nen? És tota l'estona així, Què passa, nen? Que dius, cansa? Però, bueno, una mica com el personatge, no? Que també cansava una mica. Què passa, nen? Ai, mare meva.
0: Ja tardes.
1: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
1: Amb l'Enric Font.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: 2028 serà l'any de la segona part d'aquesta pel·li que té una banda sonora impecable.
1: Amb Arnau Mulet.
0: I amb Golden, que arrenquem aquesta nova hora i aquest matí de diumenge. Què tal, com estàs? Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos. Aquí estarem acompanyant-te una bona estona amb el bo i millor de la teva música. Ets al lloc correcte, ets a casa, ets a RAC 105. Ara. I atenció, perquè ens arriba aquesta gran veu d'Amy Winehouse al costat de Mark Ronson, Valerie.

0: La teva música.
1: RAC 105. A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
2: Joseba Arguiñano, què fa que a Lidl sempre faci olor de pa acabat de fer?
3: Pues que en su panadería hornean hasta 4 veces al día.
2: Com el nostre croissant de mantega amb Lidl Plus per 0,31, t'estalvies un 30%. Lidl, val la pena.
4: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Clasificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Clasificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
5: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

Mambo Violento, doncs el que acabem d'escoltar ara mateix. Música Mambo, però una mica més pujada de revolucions i una mica més estrident, no podríem dir. Li ha funcionat molt bé aquest despechar, tant que estem ja a les portes de l'estiu del 2026 i encara segueix sonant, eh? En fi, a mesura que continuem acompanyant-te i ara tornem a l'actualitat i ho fem amb Olivia Rodrigo. Que ja ha publicat el seu nou disc, que incorpora aquesta cançó que es diu Drop Dead.

És la veu enorme, impecable, de Jennie de Blackpink, al costat de Tame Impala, amb aquesta que es diu Dracula, cançó que ha tingut molt èxit a través de les xarxes i a tot arreu, i per això, en definitiva, està pujant a les llistes com l'escuma. La que també està pujant com l'escuma és una cançó de fa uns quants anys. Sorprenent, però no per això deixa de ser boníssima. Aquesta proposta de Justin Bieber i Nicki Minaj la publicaven fa, com et dic, 2012, crec que era això. Beauty and a Beat. Que bé que sona.

acuerdo de ti, Nil Moliner, amb aquesta que forma part del seu disc que ja ha publicat i que l'estàvem esperant amb moltíssimes ganes, sí, el Nexo. Valen totes la pena, te'l recomano de dalt a baix. En fi, ara és el moment de Miley Cyrus amb aquesta Flowers.

I diu clar, li diu directe que no ho provi, que no ho intenti, perquè no. Només seran amics, estar a la friend zone, o com dirien vulgarment aquí, potser una mica pagafantes, no? O què? En fi, ara és el moment d'un artista que va passar pels Premis Rex en Sigui, que va fer una actuació formidable. Ella és Maria Jaume, directament des de Mallorca, tot i que ens va dir que vivia a Barcelona. Representant la illa amb aquest Sant Domingo Forever.

al Festival Cruïlla, eh, els Fightless. A veure si, no ho sé, arriba Bibi Rexha de sorpresa. La teva música amb Arnau Mulet. I fan aquesta versió del Insomnia, es diu New Religion. Arrenquem una hora, va, salutacions a l'Arnau Mulet, diumenge al matí. Ens estem animant i ho fem amb molt bona música. De fet, de seguida passarà per aquí la nova dels Catarres. Però abans... Rock 105. Nicky, your...

0: La teva música.
1: RAC 105. A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
2: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
3: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
4: Tranquils, no demanem un màster en periodisme d'investigació.
5: Però si ets bo fent preguntes, t'estem buscant.
6: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, torna al 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
7: Propers artistes.
8: Ginestar. Quan no tens res,
6: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
7: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
6: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
7: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
6: Torna al 105 Confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
7: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.

Amb aquest ritme, amb aquest bon rotllo, Dua Lipa li diu a algú altre que si no està a l'alçada, que marxarà, bàsicament, que desapareixerà, que farà un truc de màgia, que si no la valora de veritat, se n'anirà com Houdini. Clar que sí. Sonant aquí a RAC 105, cançó del 2023, ara una novetat de Mon DJ, Su i Sopa de Cabra.

Chapel Roan amb aquesta que es diu Good Luck Babe i que relata aquest procés de buscar-se un mateix i d'acceptar-se i de dir les coses clares, de saber què t'agrada, no?, bàsicament, i anar-hi de cara. Amb ella que continuem acompanyant-te, i atenció, perquè ara ens arriba la novetat d'Ivan Herzog, una cançó molt

Carol G, quins havien dit que farien una col·laboració? Doncs mira, l'han fet, i boníssima, tan bona que encara segueix sonant aquí a RAC 105. I ara una novetat, aquesta ho està petant a TikTok, ho està petant a Instagram, és una versió d'un clàssic de Madonna, una mica més causero, Like a Prayer.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Joseba Arguiñano, què fa que a Lidl sempre faci olor de pa acabat de fer?
3: Pues que en su panadería hornean hasta 4 veces al día.
2: Com el nostre croissant de mantega amb Lidl Plus per 0,31, t'estalvies un 30%. Lidl, val la pena.
4: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta el moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
5: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Clasificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Clasificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
6: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
0: La teva música.

Nova York que cantaven Jay-Z i Alicia Keys fa uns quants anys, eh? Empire State of Mind. Ara és el moment d'anar cap a Anglaterra. Allà hi tenim Olivia Dean amb aquesta preciositat. La cançó es diu So Easy to Fall in Love. Quina classe, quin talent, quin carisma, quin tot.

Doncs mira, se'ns ha enganxat moltíssim aquest Dai Dai, que és la cançó oficial del Mundial de Futbol i que ja forma part de la teva música de RAC 105. És Shakira. La teva música amb Arnau Mulet. Va, que arrenquem una bona hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Aquí estem, doncs, acompanyant-te, com sempre, amb la bona música d'aquesta santíssima casa per aquest diumenge. I ens hem posat una mica a la fresca. Sí, sí. Mira'ls. RAC 105. Els figaflauers. T'espero.

0: escoltes
1: tots els èxits de la música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Please welcome Olivia Dean.
2: Aquest és el So Rack 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
3: Vinga, som-hi, amunt!
4: I tu que et pensaves que et rendiries després de la primera setmana de gym i mira't ara, a punt de començar el segon any. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
5: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Clasificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Clasificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
6: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel? Però, esclar, no sé si el coll et dona per tant.
7: Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més al dia.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Tranquils. No demanem un màster en periodisme d'investigació.
10: Però si ets bo fent preguntes,
11: t'estem buscant.
12: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
13: Propers artistes.
14: Ginestar.
15: Quan no tens res,
12: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
13: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
12: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
13: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
12: Torna al 105 Confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
13: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.
16: Matina Codina Best Moments.
17: Me han robado la moto, que alguien me ayude. Me han robado el portátil y el móvil pedido.

0: perro.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Ei.
2: Això només passa al Lletardes.
3: Aquí estem al Lletardes, que per cert... Parem-ho, espera, espera, parem-ho tot, que m'han enviat aquí un missatge, és en Marcos amb K. Sí, el de la Chimichanga. M'ha enviat un missatge.
4: Hola, RAC 105. Volia posar una queixa públicament. Oi? Perquè no sé com teniu allà treballant a l'Enric Font.
3: Com?
4: Estic molt emprenyat amb ell, perquè
3: per
4: m'he assabentat que és un home que diu pistatxo. I no, és pistatxos, diu Fastuc. Oh, que toqui, toqui. Fastuc, que toqui, toqui, un petonet
3: bonic. No és veritat. No dic pistatxos. Jo sóc... Precisament jo sóc dels que diu Fastuc.
2: Ja tardes.
5: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
2: A RAC 105.
5: Amb l'Enric Font.

Aquí escoltem la cançó en anglès, però es veu que hi ha una versió en castellà també d'aquesta proposta de Bruno Mars. L'ha titulat tal qual, Lo arriesgo todo, i està pujant com l'escuma a les llistes llatines. Si és que el que no pugui aconseguir aquest artista, no ho pot aconseguir ningú. El nou rei del pop, ja diuen. Va, i atenció, perquè ara recuperem un clàssic de NSYNC que coneixes a la perfecció. Es diu Bye, Bye, Bye, a RAC 105.

0: mira, ens cauen molt bé. Els Banda Neon van començar fent cançons d'altres artistes. Bàsicament són una banda de versions, però ara han començat a fer cançons pròpies i els està funcionant molt bé. Bona prova d'això és aquest Passos Prohibits.
1: Rexentim. La teva música.
0: I aquesta és Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together.

dels noms més destacats de l'edició d'Operación Triunfo i ha començat el seu camí en solitari. Evidentment, la cosa li estarà molt bé. Ell és Max Navarro, el teníem aquí amb Inigualables, compartint escena amb Harry

no t'enganyi aquest ritme divertit, aquest ritme juganer, perquè és una cançó que parla d'una ruptura sentimental i que parla d'aquell moment en què ho veus tot tan gris que sembla que hi hagi una tempesta tota l'estona. Sí, per això es diu Rain. Diescrip, sonant a RAC 105. Ara, però, una cosa més divertida. RAC 105. Siderland amb el seu tut-tut-tru.

0: Ha tret un disc brutal. Ha començat una gira internacional que està anant molt bé i, a més, sentimentalment, està estable, està contenta, està amb Amplex. És que ho té tot.
1: Amb Arnau Mulet.
0: Aitana, que ja ho diu en aquesta cançó, que és una superestrella, i és que sí, ho és, ho ha aconseguit. En fi, amb ella que arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Aquí estem acompanyant-te amb el bo i millor de la teva música. Ara una cançó eurovisiva d'Eleni Foureira, Fuego.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Maria, estàs en mute.
3: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
4: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Clasificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Clasificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
5: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
6: Alexa, posa RAC 105.
7: RAC 105.
8: Google, posa RAC 105.
6: Siri, posa RAC 105.
7: La teva música.
6: Microones, posa RAC 105.
7: 105.
9: Aspiradora, posa'm RAC 105.
7: La teva música.
5: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
10: Just quan obres la porta de casa i t'han preparat una festa sorpresa, just en aquell moment, ve a presentar-se el veí nou, que és un cantant famós. Què fas? Entres a la festa i li dius al famós que ja parlareu un altre dia? Et poses a parlar amb el famós i li dius als amics que repetiu l'entrada d'aquí una estona? Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou duple de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi, i després, si t'ha tocat. Duple, dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

M'estava mirant el videoclip d'aquesta cançó ara mateix i és molt peculiar, no? Dua Lipa vestida de cowboy envoltada de gent amb la cara de pallasso en un toro mecànic i fins i tot hi ha un pla que no acabo d'entendre d'un tio fent ous remenats. Això dels videoclips dels artistes és un cas d'estudi, però molt gran, eh? Tot té un significat, segur, però jo ara mateix no l'acabo de pillar. En fi, va, heu vist ja la peli de El Diablo se viste de Prada 2? Doncs la banda sonora la signa Lady Gaga. Xipo-ho!

és una component de Blackpink. Ella és Jenny, al costat de Tame Impala, amb aquesta que es diu Dràcula. Mira, i parlant de Blackpink, aquí ve una altra de les components. Ella és Rosé, en aquest cas...

gaudint, l'estem reproduint milers de vegades i l'estem assaborint com toca. El nou disc de Nil Moliner. Sí, aquesta és una de les cançons que ens avançava Me Acuerdo de Ti i que ens deixava tots completament bocabadats. Va, ara una altra formació catalana. Ells són el Ginestar. La meva sort. Estimar.

és There's Nothing Holding Me Back, una de les seves grans propostes que torna a sonar una vegada més a RAC 105, que em sembla que jo vaig tocant el 2, eh? Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per haver-me acompanyat aquest matí de diumenge. Demà més, després del matí a Codina, sí, aquí no fem pont, no fem festa. Per tant, demà tots connectats a RAC 105. Abans de marxar, deixa'm proposar-te aquesta que és la nova de Miqui Núñez, el de Terrassa, un altre cop.

0: Jo és que crec que no podien començar millor que amb temes com aquests ben engrescats, ben motivats. Bé, per motivat jo, eh? Aquí tens el so de Bibi Rexha recuperant l'essència dels Faithless amb aquest New Religion. Així, doncs comencem una nova hora.
1: La teva música. Amb Enric Font.
0: Hello! Què? Com portes el diumenge? Bons minuts que passen de les dues. Aquí ens hi posem tres horetes de bon rotllo i energia positiva. Tots els clichés bàsics. Això sí, per estar d'allò més bé. I repassar bones cançons, com per exemple aquesta que ja està sonant de fons, el so de la Fúmiga, en aquest cas al costat dels Tiets. Què et sembla si recuperem? Havia de passar.
2: Què estarà pensant encara sempre?

0: Sí, però... Les nostres veus, ja les coneixes.
1: Vols dir, Ernest?
2: Sí, home, jo diria que sí.
3: Però aquestes alçades encara no ens poses cara.
4: Va, segueix-nos a Instagram.
5: @RecSensing. Actualitat musical.
6: Entrevistes.
5: Gags.
6: Premis.
5: I el dia a dia dels nostres locutors.
7: A veure, que diu la Mar Puga que va molt guapa.
8: I valorin, que opinin, digues tu si vaig guapa o no.
9: Gràcies, senyora nena. Estàs guapíssima. Alegria, brava, carinya.
5: I tot això amb un sol clic. @RecSensing. Segueix-nos a Instagram.

Mira, és que m'hauríeu de veure de debò intentant ballar. Dic intentant perquè no ballo, ho intento. El so dels Figaflauas, aquesta batxateta catalana anomenada Mossego, un dels primers èxits que ens portaven aquí a RAC 105 i que ens flipa, clar. Sí, és així. Va, seguim amb més. Com sempre, un plaer acompanyar-te, facis el que facis. Aquí un servidor, l'Enric Font. Per servir-los. Va, que de seguida el so descarat de Harry Styles, recuperant el seu Watermelon Sugar. Com m'agrada el meu anglès. Abans, Rosalia, que ho està patant amb temes com aquest.

Un dels darrers èxits que ens porta Ed Sheeran, el britànic, que ens ha meravellat amb aquest Set Fire. Una altra de les que sonen avui aquí a RAC 105. Va, moment de Marcos amb K, que ens porta una mica de festuc.

Ben bé que és una d'aquelles ben tendres i que ens ha flipat des del primer dia. El so de l'Alfred García, una altra de les propostes que encara de tant en tant demaneu al Ja Tardes. Els teus ulls. Ai, que bonic. És molt bonic, sí. Com la cançó, bonic. Va, seguim amb moltes més. O, com sempre, és un plaer acompanyar-te també el diumenge, eh? Sí, un servidor, l'Enric Font. Hola! Que molts de vosaltres teniu festa demà, també, eh? Que jo ho sé. Va, una estoneta, un clàssic de David Guetta, veuràs? Abans, la nova versió del tema mític de Madonna, el seu Like a Prayer.

és l'Ariana Grande, que ens porta aquest One Last Time, que, per cert, l'artista nord-americana, aquesta mateixa setmana ha estrenat nova música, eh? Sí. No sé si la posarem aquí a RAC 105, però mira, de moment repassem els seus èxits perquè també ens motiven, eh? I més al cap de setmana, weekend. Que no falti res, va. Seguim amb molta, res, pocs minuts per les 3 de la tarda, però abans arriben Doctor Prats. Això sí, ens aporten energia.

0: música, talent, ho té tot, ho té tot. Bruno Mars, molts el comparaven amb Michael Jackson, no es van quedar curts. Aquí tens aquest Risk It All, un altre dels que ens motiva el diumenge. La teva música.
1: Amb Enric Font.
0: Hello. Va, seguim endavant, re, uns minuts de les 3. Al tanto perquè de seguida per aquí les Cantrix, que estan preparant nova música, ja t'aviso. De moment repassem el seu èxit Golden. Abans, mira, el so de Nil Moliner, ara...

podrien ser els himnes dels caps de setmana aquí a RAC 105, eh? Sí o no? Aquí tens la proposta dels Catarres. De fet, una de les més recents que ens porten els d'Osona s'anomena així, eh? Diumenge sense drama. És que és l'himne d'avui. Totalment. Dia mandrós, sí, però sense drama, evidentment. Va, seguim amb moltes més salutacions d'Enric Font. El tanto perquè de seguida el so potent de Lady Gaga amb el seu Abracadabra. Abans, mira un mite. El que ens porten els Maroon 5, anem a recuperar el seu Don't Wanna Know.

Mira, ja ho vaig comentar ahir i de fet tota la setmana, però és una cançó que cada cop que sona us la dediquem a vosaltres. Per què? Doncs perquè ja ho diu Mamaduixa, sou la millor gent del planeta, evidentment. Home! Crec que es va quedar curt i tot. Nosaltres anem avançant. Salutacions d'Enric Font. Un plaer, com sempre, acompanyant-te també al cap de setmana, al weekend, amb temes mítics. Mítics com aquest de Rihanna, el seu Diamond.

0: els teus artistes preferits.
1: La teva música.
0: Aquest és el so.
1: RAC 105.

Ben bé que Rosalía cada cop ho està patant més i més. I amb el seu últim àlbum, Lux, està aconseguint grans guardons, com per exemple el de millor artista internacional de l'any dels Brit Awards 2026. Aquesta mateixa setmana el van a buscar, eh? Vull dir que... Sí, sí, està guanyant premis a tort i a dret i espera't dels que vindran. De moment, mira, gaudim nosaltres de bona música com aquesta relíquia. I nosaltres continuem aquí, Rec 105. No parem.

és tot un èxit que ens porta a Dua Lipa. Mira, l'artista britànica que recentment ha confessat que s'inspira molt en Pedro Almodóvar, que li agraden les seves pel·lícules, les històries de les dones protagonistes. Bueno, segur que a les noves cançons algun detallet hi haurà. Va, nosaltres continuem aquí a RAC 105, moment de Bruno Mars amb el seu I Just Might.

0: És una d'aquelles cançons que ho té tot. Té nostàlgia, té bon rotllo i té aquell flow actual que tant ens flipa. El so de Mon DJ amb la Su i, evidentment, el Sopa de Cabra. Camins, somnis i promeses.
1: Amb Enric Font.
0: Així hem volgut començar la darrera hora juntets aquest diumenge. Amb un servidor, eh? Sí, Enric Font, hola. Bons minuts a les 4. El tanto perquè de seguida per aquí la nova de Shakira. El seu Dai Dai. És el nou himne d'aquest Mundial de Futbol que es jugarà ja en breu. Abans, mira, les Icona Pop, que ens motiven a tope també aquestes.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Hem recuperat aquest clàssic de la Kelly Clarkson, Sins Bingon.
2: Català que far dels retards de Rodalies durant els danys morals causats per la...
1: John Travolta.
2: Com és, ara?
1: No sé, jo em penedeixo molt que no, el Barça no s'acarnissés el dia del clàssic.
3: Tot jo no.
1: Arribo a saber què passa...
3: Exacte, sí, perdó, jo sí.
4: Aquest festival, ens van fer manifestacions al Finlàndia amb la cançó Leikin Hei, no algo així, no ho sé pronunciar. Lie...
1: És igual, com es digui la cançó.
2: Sort que has puntualitzat que no ho sabies pronunciar.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

musicals són els Imagine Dragons, que seran cap de cartell a les festes que faran pel Mundial de Futbol, els FIFA Fan Festival 2026. Això serà a Monterrey, vull dir, no és aquí a la cantonada, no? Però al tanto, perquè estaran Chayanne, ells mateixos, els de Las Vegas, Enrique Iglesias, bueno, i un munt de penya, bueno. Veuràs tu, quines bogeries. Segur que canten temes com aquest, Bones. Un altre descans motiu el diumenge, sí o no? Ole, ole! Va, salutacions de Rick Font. Mira, no cal anar molt lluny per gaudir de bones cançons, com per exemple aquesta. La que ens porta Max Navarro. És que és inigualable. Ets tu.

És Tame Impala, en aquest cas amb la Jenny de les Blackpink, i aquesta que també demaneu, el seu Dràcula. Una de les bones referències que són aquí a RAC 105. Va, continuem, moment de Lola Young amb el seu Messi.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC 105.

mira, no em cansaré de dir que té alguna cosa especial perquè totes les cançons transmeten aquesta energia, aquest bon rotllo, aquesta gresca i festa. Em diràs que no. És Nil Moliner, que ens porta temes com aquest des del seu últim àlbum, Nexo, que va sortir ahir, fa dos dies. No va dir ahir, no, fa dos dies ja. Me acuerdo de ti. Vinga, nosaltres anem avançant. Déu-n'hi-do quin dia que portem. Jo ja estic saturat. Va, que arriba per aquí Taylor Swift. Anem a recuperar el seu Crua.

0: és un d'aquells clàssics que no ens deixa indiferents. El so de Kelly Clarkson recuperant el seu Stronger. I nosaltres ben potins, que toquem el 2, almenys jo, sí.
1: La teva música. Amb Enric Font.
0: Sempre un plaer estar al teu costat. Demà hi tornarem a partir de les 5, com sempre, en format habitual del Ja Tardes, Que sé que molts de vosaltres estareu de festa.
2: Jo no.
0: Bueno, desconnectis, que tenim per aquí ja preparat i enllestit el nostre company Albert Buscarons, com sempre amb les millors cançons. Va, que marxo amb aquesta.

0: la teva música
1: amb Albert Buscarons.
2: New Religion de Bebe Rexha, aquesta és la cançó amb la que et saludem de nou, inaugurant la tarda del diumenge 24 de maig d'un cap de setmana que encara no acaba per tothom. Els de Barcelona i algunes rodalies encara allargaran el festiu demà dilluns. Sigui com sigui, aquí seguirem nosaltres. Tenim la persiana aixecada les 24 hores al dia per escoltar el millor de la música. Salutacions de l'Albert Buscarons. Doncs vinga, som-hi, no perdem més el temps. Comencem a repassar números 1, com és el cas d'aquesta original de Tom Odell. Això en principi és a piano i veu, però clar, arriba Tiesto i li ha de fotre una mica de xitxa, aquest Another Love Remix.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

Si és que el material que ens proporcionen les cançons de fa unes dècades per fer noves versions és infinit. Podrem versionar encara milers de cançons més i si el resultat és com aquest Stamelini, nosaltres a favor, eh? El DJ australià Cyril, fin de les seves. I ja us avanço que aquest és el nom que arrasarà els Grammy 2026. No en tenim cap dubte. Olivia Jean amb Men I Need.

0: espresso macchiato.
1: Diam, és que jo no prenc cafè, però això de l'espresso macchiato pot ser fred? Pot ser amb gel, això? Perquè és el que convé i ve de gust, eh? Avui diumenge seguim de calorada a RAC 105 amb hits com aquest de Tommy Cash. La teva música. I després d'enamorar tot un país amb el Et Prometo, torna Ivan Herzog amb nova cançó. Ha sigut Des de lluny.
2: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

Sí, senyor, Gina Està, protagonistes del 105 Confidencial d'aquest dimecres. A partir de les 7 de la tarda, a l'antiga fàbrica d'Estrella Damm, coneixerem els seus secrets i alguna cançó en directe caurà. Alguna, alguna. Potser aquest tot el que ens queda. Seguim ara amb Josh Fawaz. Qui és aquest? Doncs qui ha versionat aquest gran clàssic dels 80 de Madonna.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
4: A Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
5: Sí, com el 20% en tots els olis d'oliva verge extra. Bescanviable en un cupó...
4: Que et dona per molt, només el 25 de maig.
6: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
7: Tranquils. No demanem un màster en periodisme d'investigació.
8: Però si ets bo fent preguntes, t'estem buscant.
7: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
9: Propers artistes. Ginestar.
10: Quan no tens res,
7: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
9: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
7: L'Ernest Codina parlarà amb el germà Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
9: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
7: Torna al 105 Confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
9: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.
11: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
7: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
12: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
13: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
7: Menys Shazam i més RAC 105.
9: La teva música.

Call Me Maybe, el gran èxit de Carly Rae Jepsen, posant encara una mica més de color aquest diumenge tarda, en què abans de les 6 sona la nova cançó dels creadors del Titanium. Sia, Guetta i Afrojack. Aquesta és Awake Tonight.

0: La teva música
1: amb Albert Buscarons.
2: Segueix perfectament el relleu a Superestrella, s'hi assembla molt i la podem cantar també molt bé, així que perfecte. La nova cançó d'Aitana. Amb connexió psíquica et saludem en aquesta nova hora de música. Què tal? Et parla l'Albert Buscarons. Un plaer passar aquest cap de setmana al teu costat i amb artistes com Milky Chance i el Living in a Haze.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
5: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta el moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
6: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.

tan bolero, és tan ranchera, és tan llatina que s'ha atrevit, i tant que sí, l'ha fet en castellà i també està causant commoció, especialment a Mèxic, aquesta nova cançó de Bruno Mars. Ara canviem completament d'estil, aixequem això, que arriba un dels clàssics del so Eurodance, un d'aquells que pots escoltar cada cap de setmana. Ara hem d'esperar 6 dies, però divendres vinent torna al ritme de la nit entre les 9 i les 12 amb l'Hector Huguet, el millor dance de totes les èpoques.

Estan encertant de ple. Després d'anys fent versions d'altres artistes, estan creant les seves pròpies cançons. Es busca Catalanet, Guapíssima, i ara aquesta que es diu Els Passos Prohibits. La banda Neon continua enamorant-nos amb les seves propostes. Seguim? Sí? Ve de gust? Doncs som-hi. Play a la següent cançó, aquesta de Chainsmokers amb Coldplay, tros de número 1, que es diu Something Just Like This.

Moltes mirades posades al nou llançament d'Olivia Rodrigo. L'àlbum arriba el 12 de juny i el Drop Dead, que acabes d'escoltar com a primer avançament. Seguim avançant, ara amb aquesta proposta a duet. Són Kid Laroi i Justin Bieber.

Són molts anys de trajectòria, molts èxits els que ha facturat i només li podem donar les gràcies a Katy Perry, una de les autèntiques reines del pop. Aquí en tenies una mostra. Hem passat 3 minuts la mar de bé al costat de Unconditionally. I en tenim una que es dedica al mateix, però ens toca de més a prop. Sant Climent del Llobregat, la població que va néixer i créixer, un artista internacional fins al punt d'haver-se convertit en una superestrella amb una gira internacional que ja està en marxa. Es tracta d'Aitana.

0: Mascarón.
1: Una perla de mucho cuidado es Rosalía, que continua la gira mundial del Lux Tour d'aquí unes setmanetes, a principis del mes de juny. Comença ja per Estats Units. Li desitgem moltes sortes aquí. Nova hora junts, en aquest diumenge tarda, salutacions a l'Albert Buscarons, ara amb Locked Away.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
6: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: Tranquils. No demanem un màster en periodisme d'investigació.
8: Però si ets bo fent preguntes,
9: t'estem buscant.
10: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna al 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
11: Propers artistes.
12: Ginestar.
13: Quan no tens res,
10: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
11: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
10: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
11: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
10: Torna al 105 Confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
11: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.
0: RAC 105.

Yeah. Ed Sheeran. Aquest és el Shivers, una de les cançons que formen part del seu últim disc. Final del cap de setmana l'estem passant al teu costat i amb cançons com aquesta que et va agradar des del primer dia que jo ho sé. De Joe, End of Beginning.

des de Transilvània fins a arribar a Catalunya, passant per la resta del món, perquè això és un èxit planetari. Dràcula. Tame Impala amb la veu de Jenny de les Blackpink fent de les seves. I ara David Guetta. Aquesta també és col·laborativa amb Teddy Swims i Jones and I.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
6: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
8: Ja som
9: 100.000. Uneix-te a la comunitat RAC 105.
8: Instagram,
9: TikTok,
8: Facebook,
9: X,
8: YouTube.
9: I la nostra web.
8: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RAC 105.
9: I tu, què esperes?
8: Som a tot arreu.
9: 100.000.
10: I pujant.

Fa només un parell de dies que es va publicar Nexo. Espero que durant el cap de setmana hagis cremat el nou disc del Nil Moliner. Hagis pogut comprovar com sonen totes i cadascuna de les seves cançons. Totes èpiques i boniques com aquest Me Acuerdo de Ti. No baixem la marxa, seguim amb cinquena posada, direcció a acabar aquest cap de setmana com cal, ara amb el Begging de Maneskin.

De nou, la veu de Justin Bieber acompanyant-nos a una de les seves col·laboracions, aquesta al costat de DJ Snake, Let Me Love You, fent dia cap a les 8 de la tarda. Està passant rapidíssim aquest diumenge, trobo, eh? Sempre passa ràpid el diumenge, sempre, sempre. Salutacions a l'Albert Buscarons, ara amb Manu Guix. La nova es titula Anys Llum.

0: La teva música
1: amb Albert Buscarons.
2: New Religion, aquesta és la nova cançó de Bebe Rexha. De nou, deixant el llistó a dalt de tot amb les seves propostes. 8 i 3 minuts, què tal? Comencem una hora més, una hora guapíssima, plena de hits, com diu la banda Neon. Bona tarda i benvinguts.

0: Day. La teva música.
1: RAC 105.
0: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyola Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
5: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
6: Tranquils. No demanem un màster en periodisme d'investigació.
7: Però si ets bo fent preguntes,
8: t'estem buscant.
9: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
10: Propers artistes.
11: Ginestar. Quan no tens res,
9: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
10: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
9: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
10: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
9: Torna al 105 Confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
10: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.

Dua Lipa, especialista en aquest so disco tan característic seu, amb cançons com Dance the Night. I dimecres torna al cicle especial per conèixer els teus artistes a prop al 105 confidencial de RAC 105. Com sempre, el farem a la Fàbrica d'Am. I qui seran els protagonistes aquest cop? Doncs aquí els tens sonant. Ginestà, la nova és...

Una altra de les artistes que aquest any treu el cap pel Primavera Sound és Peggy Gou, DJ i productora. Ho fa tot bé. Aquí tens la mostra. Després del It Goes Like Na-na-na, seguim enfocats en el món del dance. Serà amb aquesta versió del clàssic de Madonna. Torna el Like a Prayer. Ara amb Josh Fowers.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Ja som 11 milions dels socis del club.
4: A Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
5: Sí, com el 20% en tots els olis d'oliva verge extra. Vas canviar pla en un cupó...
4: Que et dona per molt. Només el 25 de maig.
3: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
6: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Clasificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Clasificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
7: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
8: Tranquils, no demanem un màster en periodisme d'investigació.
9: Però si ets bo fent preguntes, t'estem buscant.
10: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
11: Propers artistes.
12: Ginestar.
13: Quan no tens res, et queda la vida sencera.
10: Els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
11: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
10: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
11: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
10: Torna al 105 Confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
11: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.
10: Aquest és el so RAC 105. La teva música.

la saga Fast and Furious ha donat per molt, unes quantes pel·lis, n'hem perdut el compte, crec que 11, i una banda sonora amb aquesta cançó central tremenda entre Wiz Khalifa i Charlie Puth. Amb el See You Again ens apropem a les 9 de la nit, és moment de tocar el 2 per part meva, salutacions a l'Albert Buscarón. Però no marxis si vols, encara tens més ganes de seguir escoltant bona música d'abans i d'ara, com és el cas del retorn de Madonna. Aquí la tens amb Sabrina Carpenter i Bring Your Love.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: passa el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Ei.
1: Això només passa al Ja Tardes.
2: Mira, hola.
3: Enric Font i companyia.
2: Hola.
3: Tomàs, Torroella de Montgrí.
2: Hola, Tomàs.
3: Hòstia, a mi el que em fa sentir nen o em sento nen és quan ens trobem amb els amics.
2: Ai.
3: Quan ens trobem amb els amics, amics de fa 40, 45 anys, doncs encara ens diem nen.
2: Oh.
3: Per això ens sentim nens. Vinga, va, gas.
2: Gas, gas.
3: Maco el programa que esteu fent avui.
2: Ai, gràcies. Sí, que us veieu, us saludeu allà. Què passa, nen?
4: Què passa, nen?
2: Sí, exacte. Com el nen de Castefa. Que, per cert, vam fer una cançó de Què passa, nen? Oita, aquesta. Que nassos. És tota l'estona així, Què passa, nen? Que dius, cansa. Però, bueno, una mica com el personatge, no? Que també cansava una mica. Què passa, nen? Ai, mare meva.
1: Ja tardes.
5: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
1: a RAC 105.
5: Amb l'Enric Font.